0: La cuenta atrás ha empezado. Últimos días sin IVA en Conforama. Todo sin IVA en sofás, colchones y muebles. Aprovechalo antes de que termine. Solo hasta el 1 de septiembre. Conforama.
1: Esa era la 1:55. La gran notícia del dia ens deixa la següent xifra, 4 minuts. Ixe és el temps que han emprat uns lladres la passada matinada per a robar la pràctica totalitat del tresor de Villena, que des de feia 2 anys estava exposat al Museu de Villena. És el conjunt de vaixella més important de tota Europa de l'edat de bronze cap a l'any 1000 abans de Crist. La Guàrdia Civil investiga ja el robatori que ha quedat enregistrat per les càmeres del museu. Onda Cero a les comarques del Vinalopó, no a Paños.
2: Econòmicament, el botí pot rondar el 1,5 milió d'euros, però el valor històric de les peces robades no pot xifrar-se. És absolutament incalculable. Francisco Pollato és coronel de la Guàrdia Civil.
3: Ya tenemos todas las imágenes, son varias personas con varios vehículos, pero ahora mismo estamos en esa fase en la que tenemos que analizar toda la información sin establecer más conclusiones de momento.
4: ¿Cuánto tiempo pudo haber durado esta acción?
3: Minutos, muy poco tiempo.
2: Els lladres s'han apoderat de la majoria de peces del tresor de Villena. Només s'ha salvat un braçalet, 3 atuells i una corona. Escolten ara a Manuel Pineda, subdelegat del govern a la província d'Alacant, i a Fulgencio Cerdán, alcalde de Villena.
5: A veces son varios coches y los ocupantes no sabemos cuáles son, ¿no? Y parece que es lo que han echado por una ventana.
6: Las cámaras de dentro del edificio han captado todas las imágenes, las de fuera también, y las tiene la Guardia Civil para la investigación.
2: El robatori del tresor de Villena ha portat la desolació a tots els racons de la ciutat de la comarca de l'Alt Vinalopó, tal com ha expressat, visiblement emocionat, l'alcalde de Villena.
1: Alcalde de Villena, que hem pogut veure fins i tot entre llàgrimes. La Benemèrita manté també oberta la investigació sobre la mort en les últimes hores del matrimoni irlandès trobat sense vida pels seus fills al jacuzzi de la casa a la qual es trobaven llogats a Cullera. Onda Cero la Ribera, Lucía Peris.
7: Encara que inicialment es van arribar a investigar altres possibilitats, entre elles una mort violenta o el consum de drogues, els inicis apunten ara a que puga tractar-se d'un accident ocorregut en l'entorn del jacuzzi. Mitjans irlandesos han avançat que s'està estudiant principalment un accident que pugui provocar la mort de la dona i posteriorment la del seu marit, quan acudia al seu auxili. També han llançat el dubte sobre si podria ser el propi jacuzzi el responsable al trobar-se els agents amb l'aigua turbia i una forta olor pot ser produïda per l'excés de clor o una mala mescla. No obstant, això són només hipòtesis a l'espera de que es faci pública l'autòpsia dels cossos.
1: L'Audiència de Castelló ha condemnat a 6 anys de presó un home per agredir-se sexualment una jove menor d'edat. Els fets van succeir ara fa 3 anys quan ella es trobava dormida i sota els efectes de l'alcohol. Va insistir-li que parara, però ell no li va fer cas. Té ara també una ordre d'allunyament i de prohibició de comunicació amb la víctima durant 6 anys. I abans de terminar, acabem amb un apunt econòmic, perquè la pròxima campanya de l'arròs afronta unes perspectives complicades per als productors, és el que diu l'Associació Valenciana d'Agricultors, Andreïna.
8: Els arrossers de l'Associació Valenciana d'Agricultors s'afronten amb preocupació les perspectives que va deixar esta reunió, marcada per, tal com explica el responsable d'Arròs d'Ava, José Pascual Fortea, una caiguda dels preus de l'arròs, uns costos de producció encara elevats i creixents dificultats per a combatre les plagues, així com les males herbes.
9: Nos preocupan mucho los precios que nos han llegado a nuestros oídos y todo esto pues es debido a las importaciones que o las frenamos o la ruina del campo. Nos preocupa la bajada de precios más la plaga del cucal. Si los productores empiezan a dejar campos perdidos sin cultivar, influirá en la calidad del agua de la bufera, en la calidad del parque en sí.
1: I atenció al trànsit a les comarques de Castelló, perquè tenim ara mateix en directe etapa de la Volta Ciclista a Espanya, avui entre Alcossebre i Castelló de la Plana. Arribem a les 2. Notícies mediodia. Molt bona vesprada.
10: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
11: Son las 2:00 p.m, la 1:00 en Canarias. La crisis en Ceuta es una prueba de resistencia, un test para todo el país que examina al gobierno, su capacidad de diagnosticar la dimensión de la crisis que tiene enfrente, que examina su solvencia a la hora de gestionar los recursos que tiene en su mano un Estado. La crisis pone a prueba también a la propia sociedad y su capacidad de resistencia a la hora de tolerar determinadas situaciones. Ahí está el riesgo, porque la de Ceuta es una crisis con muchas dimensiones: la social, la política, la de gestión, la diplomática y la del tiempo, que cada vez pesa más, con un horizonte que amenaza con prolongarse

0: Viu el teu millor estiu a la ciutat de Castelló, la plaça de la Mar, les platges del Pinar, Gurugú i Serradal, el Parc del Pinar, el Planetari, el Parc Litoral o el Parc Ribalta i els barris que esperen per a gaudir de ioga, cinema, música, jocs, tallers, exposicions i així fins més de 250 activitats gratuïtes d'oci, esport i cultura. Consulta tota la programació en castellonturismo.org. Castelló, viure l'autèntic. Ajuntament de Castelló.
1: Atención, atención.